0: ¿Ja t'has llegit les notícies?
1: Sí.
0: I ja està?
1: Què vols dir?
0: Que darrere de cada notícia hi ha una història, una persona, una idea, un lloc...
1: I tot això on ho compten?
0: En Comunitat Valenciana en La Onda.
2: De dilluns a divendres a les 2:30 amb Begoña Perpinyà.
3: Onda Cero La Ribera, 106.0 FM.

0: Lo confirmaba el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la radio pública.
1: De hecho, el dato de hoy lo que confirma, por ejemplo, con la evolución del precio del gasoil o de la gasolina, es que en el mes de noviembre, gracias a las medidas que están en marcha, se mantienen esos 20 céntimos de descuento que hay ahora mismo en gasolineras, tanto para el gasoil como para la gasolina, y que suponen un alivio para nuestros bolsillos. De hecho, el impacto de todas las medidas, según lo que hemos estimado, es que más o menos hemos conseguido amortiguar la mitad del efecto sobre precios que ha supuesto la guerra en Irán.
0: 11 y 3, 10 y 3 en Canarias, tiempo para la información local y regional.
2: Noticias Comunidad Valenciana.
3: Bon dia. La Guàrdia Civil ha desmantellat una presumpta falsa clínica de retirs en la qual s'administraven diverses substàncies prohibides amb efectes psicoactius a les quals es atribuïen falses propietats medicinals. S'ha detingut el màxim responsable i investigat a una persona també suposadament implicada en els fets. Una investigació que, a més, ha permès comprovar que a l'Argentina existeix una altra instal·lació similar a càrrec de la mateixa organització. El índex de preus al consum va pujar un 4,8% en la Comunitat Valenciana en setembre en tassa interanual, 7 dècimes per damunt de la tassa interanual del mes anterior, segons les dades fetes públiques per l'Institut Nacional d'Estadística. Amb aquestes dades, el mes de setembre els preus encadenen 5 mesos de pujades en la Comunitat Valenciana. En termes mensuals, la inflació en l'autonomia va augmentar un 0,2%, mentre que en el que va d'any la pujada aplega al 3,7%. I a aquestes hores, a Alacant, Comissions Obreres informa de la arreplegada de firmes per part de treballadors i familiars de centres especialitzats d'empleo amb el retall de 300.000 euros per part del govern valencià. Els contem també que el comitè provincial del PSPB aprovarà esta vesprada la llista que socialistes presentaran a les eleccions generals del proper 29 de novembre per la circumscripció de València. Com hem vist i hem comprovat en les últimes hores, la candidatura l'encapçalarà la delegada del govern, Pilar Bernabé. I en quant a l'oratge, el cel de la Comunitat Valenciana estarà avui parcialment nuvolós, amb probabilitat de precipitacions febles en la meitat sud i sense descartar que es produïsquen de manera aïllada en la resta del territori.
4: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
5: Dicen que hay que ver para creer, pero con la IA ahora puedes ver mapaches saltando en la cama elástica de un jardín, a tu mejor amigo tomándose algo con Batman o a Cristiano y Messi juntos en el metro. Y creértelo. Pues ahora que se vuelve más difícil distinguir realidad de fake news, puedes seguir confiando en Noticias Mediodía con María Hernández.
6: Nosotros contrastamos cada noticia antes de contársela.
5: Escucha Noticias Mediodía. Un análisis de la actualidad matinal desde el rigor y la credibilidad. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
7: Estás escuchando Más de uno en Onda.

0: El Partit Popular ha tirat avant este matí en el ple de les Corts una iniciativa sobre l'habitatge amb una esmena de Vox per a la implementació efectiva del principi de prioritat nacional. En canvi, els populars s'han abstingut en una altra proposta del partit d'Abascal sobre la saturació dels serveis públics provocada per la migració massiva que ha quedat rebutjada. Ni PSPB ni Compromís han rebut suport en les seues propostes en matèria d'habitatge, en les quals exigeixen revertir les últimes pujades del preu màxim de les VPPs i recuperar com a màxim el mòdul de 2.200 euros per metre quadrat. Els contem també que la incidència d'infeccions respiratòries agudes per grip ha pujat un 71,4% en l'última setmana en la Comunitat Valenciana, fins als 6 casos per cada 100.000 persones, enfront als 3,5 casos de la setmana anterior. Per contra, ha baixat un 54,3% la incidència d'infeccions respiratòries per Covid-19, que es situa en el 46,9 casos per cada 100.000 persones. En pàgina de successos, la Policia Nacional ha detingut a Denia, la província d'Alacant, a un home de 54 anys acusat d'obstrucció a la justícia per presumptament amenaçar de mort a una dona perquè no assistirà a un judici que tenien tots dos i evitar que declarara en la seua contra.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: cremem, perquè si no podem tindre molts problemes de cara als pròxims anys, no a curt plaç, però sí a mitjà plaç, a mitjà termini.
1: Mm-hmm. En algun sitio he leído que lo que no se queme esta semana ya no se podrá quemar.
0: Sí, sí, sí, perquè bueno, suposo que també en el temps haureu vist que a partir del diumenge probablement ve un temporal d'àvia i de tronades de tardor i això. I clar, una volta la palla ixa ja se banya, perquè ploga molt, ja no estarem en temps de cremar, ja no li donarà temps a secar-se. Nosaltres necessitem un horatge molt favorable per a que la palla, una volta després de segar, s'asseque, perquè la palla, quan matosseguem, està humida i té humitat, i fins que no s'asseca no la podem cremar.
1: Yeah.
0: Mentre no passi això, clar, si ara ve un temporal i damunt tinguem que inundar les zones baixes del parc natural, perquè és conforme passa l'hivern l'arròs, tot ple d'àvia i tot inundat, pues ja segurament, si plou molt, aprofitarem ixes àvies de pluja per a, en molt poqueta àvia del Xúquer, acabar d'inundar el terme i deixar-lo ja per a passar l'hivern.
1: Bueno, pues hablemos de arroz, Fernando. Hablemos de ciertas marcas que aprovechan para decir que son de aquí, pero traer el arroz de allí, de otra parte, y además incluyen elementos en sus envases pues muy de aquí, cuando realmente el arroz poco o nada tiene que ver con el entorno de la Albufera y con nuestra comarca. Bueno, ¿qué es lo que habéis conseguido en este sentido, Fernando?
0: En este cas, nosaltres ja portem 2-3 anys denunciant que certes marques, en este cas, com Sols i La Fallera, utilitzen simbologia valenciana per a enganyar, com si diguem, al consumidor. Sí que és veritat que són marques de tota la vida valencianes, el que passa que fa molts anys que les va comprar una multinacional i han continuat utilitzant-lo. Què passa? Que mentre eren valencianes, compraven l'arròs a joves valencians, o com a molt en altre cas, portaven l'arròs de Sevilla o del Delta de l'Ebre, al final estava pràcticament cultivat així. Però què passa? Que en el moment en què aquestes multinacionals es fiquen a importar arròs, tant de Myanmar com de Camboya, com de Vietnam, com d'Argentina, després del tractat de Mercosur, que ja portaven antes, però ara més fàcil, clar, omitixen que en el paquet fique la procedència d'aquest arròs, que està portat al paquet.
1: Yeah.
0: N'hi ha una llei europea, que és la 1169/2011, ho pot buscar qualsevol, que n'hi ha un artícul que diu no se obligarà l'arròs a ficar l'origen dins del paquet sempre que no s'utilitzi una simbologia que pugui confundir el consumidor. Però en este cas, blanc i botella, llet, vull dir, dos falleres en un paquet, arròs valencià, no? Pues,
1: yeah.
0: Deuria de ficar darrere la procedència de l'arròs. Origen, Argentina, o origen, Myanmar, o el que siga. I nosaltres el que volíem era que ficaren l'origen ixe. Què passa? Que ja han decidit canviar el logo per a que no siguin els dos falleres.
1: O sea, que ja no salen elementos valencianos, no? En lo claro. Que és el paquete.
0: En este cas estem parlant del paquet de Sos, que dalt de Sos n'hi haven dos valencianes, o si diguem, que vaig per renegar en un poquet, per dir-ho, però bueno, dos dones en el traje tradicional valencià.
1: Sí.
0: I això els haurà obligat a ficar darrere la procedència de l'arròs. Com no han volgut, ja estàs pillant-los per tots els puestos. Dius, no fiques la procedència. Has canviat el logo per no ficar la procedència de l'arròs.
1: Ja. I, Fernando, una cosa. ¿Qué interés tiene la Unión Europea en que no se especifique la procedencia del arroz en cualquier caso, en todos los casos?
0: El interés ve més per rotllos polítics i burocràtics entre països, perquè, bueno, si no us ho la gent, li podem contar que per a fer normatives d'aquest tipus, el que tenen que ficar és tenen que ficar-se d'acord diversos països i demanar-ho a la Comissió Europea. I la Comissió Europea ja que legisle a favor d'això, perquè, per exemple, la mel sí que ha passat.
1: Sí.
0: A dia d'avui, ara anem a comprar un pote de tarro de mel i la mel té que ficar 49% d'origen d'Espanya, 22% d'origen Paraguai, en meu invente, no?
1: Sí.
0: Té que ficar el percentatge de mels de cada lloc on està feta la mel ixa. Però què passa? Que per històries polítiques, perquè quan anàvem allí fa un any mos ho digueren, no volen pegar l'ixa patada al formiguer perquè yeah. No tenen prou apoyo.
1: Madre mía, en manos de quién estamos a veces. Bueno,
0: exacto.
1: Por este y por otros muchos motivos.

0: Sin duda, desde la Unión, junto con Ava, Saja y Coag, van a participar en una tractorada barra manifestación el próximo 28 de octubre en Madrid. ¿Cómo van los preparativos, Fernando?
1: Pues como podrás imaginar, anem un poquet locos, perquè clar, nosaltres teníem previst ja mobilitzar-nos, de fet ho anunciarem abans del pont d'octubre, i el problema és que, al final el senyor president va convocar unes eleccions pel dia 29 de novembre, i clar, nosaltres el que volem és protestar per la situació actual del camp. Hi ha molts fronts oberts, però no volem que això se pense que és una manifestació política, sinó que ja portàvem temps remugant ixa manifestació. El que passa que ara ho accelera tot, i ara en setmana i mitja, dues setmanes, tenim que preparar autobusos, góndoles, tractors que tenen que anar a seguir a peu, hotels per a la gent que va en el tractor, perquè si està molt lluny té que tenen que fer diversos dies de trajecte. Vull dir, és un poquet una locura i un caos estos dies de preparatius, perquè manejar a tanta gent és complicat.
0: El lema lo dice todo, ¿no? Producimos tu comida, merecemos vivir de nuestro trabajo.
1: Sí, básicamente. Lo único que demanem, ja veus, és que no volem ser ni més que ningú ni menys, sinó que volem viure dignament del nostre treball i volem que la societat reconega que comencem a perdre, ja veus, més dels que ja estem perdent i comencem a dependre de tot el que ve de fora de la Unió Europea, el problema pot ser molt greu perquè en qualsevol moment podem tancar el grifo. I ha passat moltes vegades. I ha passat en el Covid, i ha passat quan a la crisi de l'estreig d'Hormuz, i ha passat quan es va bloquejar el canal de Suez en un barco allí que no podia, es va retrasar tot. Vull dir, si la gent pensa que això no va en ella, anem a estar un poquet equivocats. Han de pensar que la producció d'aliments depèn de la societat. I si no canviem la nostra manera de comprar o de mirar a veure la procedència del que mengem, podem tindre a mig plaç un problema greu, perquè al final nosaltres també ens cansarem i buscarem una altra feina que no ens doni tant de mal de cap.
0: Bueno, pues un gesto tan simple, ¿verdad?, como echar un vistazo a la procedencia de las cosas, bueno, pues nos puede ayudar a tomar una decisión, o no, cada uno haya con lo que quiera hacer. Pero bueno, en este caso, pues si realmente queremos salvaguardar lo que son los productos propios de nuestra comarca y de nuestro entorno, pues hombre, pues un vistacito y decide y ya está. Pero si nos lo ponen complicado, si no nos dan la opción de poder saber de dónde viene, pues ya me contarás.
1: I més que res, ja no només el producte o els llauradors mateixos, sinó l'entorn que coneguem. Vull dir, si deixem de fer arròs en València, desapareix el parc de l'Albufera.
0: Està clar.
1: Això, conforme estem veient camps abandonats, de tarongers, de lo que siga, això pot ser ecològicament un desastre.
0: Bueno, pues lo iremos viendo y lo iremos contando. Fernando Durà, gracias por atendernos.
1: Gracias a vosotros.
0: Un saludo. Adiós.
1: Adiós.
2: Llega a nuestra ciudad el nuevo Fiat 500 híbrido, el coche urbano que marca tendencia. Icono italiano, diseño que enamora, tecnología con conciencia. Híbrido para moverte con estilo, pensado para hoy, comprometido con el mañana. Ecología, moda y carácter en cada calle. Nuevo Fiat 500 híbrido. La ciudad ya tiene nuevo protagonista.
3: Concesionario oficial en Alcira, Xàtiva y Alcoy, GP Auto Inter Setavenses. Evolucionamos contigo. Sabies que reciclant ajudes a protegir el nostre territori? Cada volta que separes els residus, ajudes a estalviar recursos naturals, contribuint a la protecció del nostre medi ambient. Així que recorda reciclar correctament. Els brics, llaunes i altres envasos van al contenidor groc, el paper i el cartó al blau, el vidre al verd i les restes de menjar al marró. Juntes i junts, reduïm l'empremta dels nostres residus. Consorci Ribera i Valldigna.
4: Torna la 17a edició de la Fira Alzira Oberta. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre, gaudeix a Alzira de comerç, tapes i automoció. Tres dies per a comprar, assaborir i descobrir. Vine a Alzira i gaudeix de la Fira. Organitza l'Ajuntament d'Alzira amb la col·laboració de l'Associació Empresarial d'Alzira, Unió Esportiva Alzira, Retromòbil i patrocinen Alcicop, Grupo NL, MC Grim Energy, Afidea Clíniques, Fixa, Dive into English, Alcira Bonita, Grupo Rex, Benice Indumentaria Valenciana, Wilsound Espectáculos, Gala Animacions, Toyota Valencia i Autocares Torres.
5: Enguany, el 14è Festival de Música de Cambra de Polinyà de Xúquer serà el diumenge 18.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
1: Què tal? Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Fins les 3 de la vesprada, mitja horeta de ràdio dedicada a contar-los allò que passa al nostre territori, a la Comunitat Valenciana. Quan són les 2:31 minuts? Avui de què parlem? Doncs avui parlem del Dia Mundial de la Donació d'Òrgans, Teixits i Transplants. Parlarem també, farem una connexió amb Requena, que hi ha un projecte molt interessant, una beca, la de Pedro Marco, la beca Pedro Marco, que fa precisament que iniciatives culturals més singulars i estimulants del nostre panorama tinguin el seu lloc i tinguin com una espècie de retir a Requena. De seguida els contem, perquè parlarem d'altres assumptes també, de literatura i de més. Andrea Gut, bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada.
1: Parlarem de premis, no? Uh-huh, també de sí. Gent reconeguda de la terreta.
2: Parlem d'un llibre i d'un premi, parlem del llibre de Raúl Asencio, que ha debutat en novel·la. Realment la novel·la s'estrenarà en gener, és No descendais, i ha aconseguit ja un premi, el premi de novel·la Flem Magaluf, que és una novel·la que és ficció però que parla, representa molt bé el tema de la vivienda, que estem analitzant molt, molt de prop, així que és un tema molt interessant per avui.
1: De seguida ho abordem. Primera actualitat informativa, Amparo Piqueres, bona vesprada.
3: Bona vesprada.
1: Anem a fer primer el repàs als principals temes per als que s'incorporen ara. Hem de ficar-los al corrent.
3: Nosaltres també anem a parlar de vivenda en la brújula, ho hem parlat en el nostre informatiu. Avui també ha comparegut davant la jutgessa de la Dana Paco Teruel, és l'alcalde de Benimodo del Partit Popular, a declarar que ell mateix va saber que hi havia risc d'ofegament passades les 3 de la vesprada del dia de la Dana. Ho ha dit en la seva declaració davant la jutgessa de Catarroja. Donarem compte i tindrem declaracions del propi Paco Teruel. Dimecres de sessió de control en les Corts amb un ambient electoral, sintonia entre PP i Vox a compte de la prioritat nacional i retreix també de l'oposició d'esquerres al president de la Generalitat sobre precisament la gestió de la Dana o el dossier sobre ell que suposadament va encarregar el seu partit. Donarem també compte dels enfrontaments que han hagut en la sessió de control de la nova renda valenciana d'inclusió. Parlarem perquè va entrar en vigor el dilluns que ve, el 19 d'octubre. Ho avança avui el president en aquesta sessió de control. Entre les novetats es tindran compte el nombre de persones que viuen en la llar, paguen fins un 30% extra als que tinguen lloguer o hipoteca. I parleu de vivenda, l'acampada de València en defensa del dret d'una vivenda digna arriba este dimecres ja al seu 12è dia a la plaça de l'Ajuntament. De moment continuen de manera indefinida i centrais, diuen, en reivindicar mesures que afavorisquen l'accés a l'habitatge o la paralització dels desnonaments. En clau més electoral, Esquerra Unida del País Valencià concorrerà a les eleccions generals del proper 29 de novembre sota el paraigua de Frente Amplio. La formació que coordina la exconsellera Rosa Pérez Garijo aposta per una candidatura unitària de l'esquerra també valenciana, i fons del partit han confirmat a Onda Cero reunions avui mateixa, un compromís per a explorar possibles fórmules de concurrència. En clau sanitària, contar-te que en les comarques del nord hi ha malestar per la decisió de la Direcció General d'Atenció Hospitalària de reduir el nombre

0: ideas, explora la deep web, el internet profundo, explora los cementerios nucleares y otros tantos territorios que se encuentran alejados de la vista, bajo tierra, escondidos a nuestros sentidos, y los explora quizá como un símbolo de aquello que está oculto, de aquello que nos es inaccesible, y me servía para hablar del duelo, de la incomunicación.
1: A través de grabacions, cartes i testimonis ens contava l'escriptor que el protagonista intenta reconstruir, com escoltàvem, pues, aquesta història i mantenir viu el record de qui ha desaparegut. Aquesta recerca es transforma en un descens per diferents espais i per diferents èpoques en què es mesclen aquestes coves tan típiques també de la província d'Alacant, mines, experiments nuclears, mitologies d'inframón, arxius i identitats artificials. Una proposta narrativa que combina elements molt diversos i que el jurat ha destacat per la seva ambició i originalitat.
0: El personaje principal se llama Agatha, es la tía de la persona protagonista. Agatha fallece por una misteriosa enfermedad y parece legarle una suerte de misterio a su sobrino. Y la novela parte de ahí, y a través de grabaciones, a través de notas, de cartas, de distintos formatos y distintos lenguajes, esta persona protagonista tendrá que recomponer y acercarse a aquello que la tía callaba.
1: I més enllà de la ficció, la novel·la connecta amb una part de la història familiar de l'autor, perquè durant aquesta recollida del premi, Asensio va recordar molt els seus avis, que van viure al barri de les Coves d'Aspe, en habitatges, i seus habitatges precaris, excavats en la terra, alguns dels quals arribaven a esfondrar-se, no? Aquelles condicions de vida també estaven molt marcades per totes aquestes malalties que patien, pulmonars i la falta de seguretat residencial. Una trajectòria que reflecteix molt bé com diem abans, les dificultats de moltes famílies per accedir a un habitatge digne i segur. Per això, aquesta novel·la també és un homenatge a les persones que ara mateix dormen al carrer i reivindica la importància de garantir unes condicions de vida dignes. D'aquesta manera, i se recorda les coves i la precarietat del passat connecta amb un problema que continua present en la societat actual, l'accés a l'habitatge, que és la protesta principal de totes aquestes acampades, justet, sí. No, que hem vist la darrera setmana, que continuen
2: vigents.
1: Sí. Vigents, sí, sí. Així és. Així que tindrem que esperar un poquet més al mes de gener per a la publicació de No Descendais, que de moment ja s'han portat el seu primer premi, i se flem de Magaluf de novel·la a l'autor de només 35 anys, així que recordarem de cara a gener quan podrà la gent ja adquirir la novel·la i disfrutar-la.
2: Clar que sí, No Descendais com dèiem, Raúl Asensio Navarro, primer premi de novel·la Flem Magaluf 2026. Doncs fites que aconseguis gent de la terreta,
1: sí,
2: més enllà de les nostres fronteres, i que ens enorgulleix, no?, poder contar així a tots els nostres oients. Ara doncs parlem d'altres assumptes, perquè encara queden uns minuts per a contar-los més coses al programa. Els parlem de producte amb consum.
3: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda, Begoña Perpinyà.
2: És temps de carxofes, una de les verdures més característiques de la tardor i de l'hivern. Els grecs i romans ja les consumien i fins i tot els atribuïen propietats afrodisíaques. Avui, en l'espai dels supermercats Consum sobre alimentació saludable, parlarem de les seues propietats nutricionals, d'alguns trucs per a conservar-les i també d'una recepta, prenguen nota, molt especial. Ho fem amb Eslava, de l'equip de comunicació. Mamen, bona vesprada, benvinguda.
4: Hola, bona vesprada, Begoña, bona vesprada a tots.
2: Anem a començar primer en per què les carxofes, pues, són tan recomanables.
4: Bueno, les carxofes són una verdura superinteressant, també des del punt de vista nutricional. Destaquem, pues, pel seu contingut en fibra, que ajuda al trànsit intestinal i ens aporta sensació de satietat. També tenen vitamina C, que contribueix al funcionament normal del sistema immunitari i ens ajuden a protegir les nostres cèl·lules davant del mal oxidatiu. A més, pues, tenen un alt contingut en aigua i ens aporten minerals com el potassi, que participa en el manteniment normal de la tensió arterial.
2: I ara que estem en temporada, quan és el millor moment per a consumir-les?
4: Pues precisament ara, no? La seva millor època és durant els mesos de tardor i hivern, que és quan es poden trobar en el punt òptim de sabor i de qualitat. I això, pues, aprofitar-los ara és una bona decisió sempre, tant per sabor

0: Compet Sostenibilitat, que venen de Sipropet.
1: Clar que sí, així a la Comunitat Valenciana precisament tenim una varietat molt coneguda, no?
0: Sí, una de les més reconegudes és la carxofa de Benicarló, que compta amb denominació d'origen protegida i es cultiva principalment a la comarca del Baix Maestrat, municipis com Benicarló, Cali, Peníscola i Vinaròs, on el clima pues, que tenim així, mediterrani, afavoreix el seu desenvolupament i li aporta pues, una gran qualitat.
1: Exacte, i quan anem a comprar-la, en què ens hem de fixar?
0: El millor seria que es fixem en carxofes que siguin compactes, fermes i amb les fulles ben tancadetes. Si les fulles estan molt obertes és senyal de que la peça està més madura. També és important que tinguin un color uniforme i que no presenten colps ni zones deteriorades.
1: I una vegada en casa, com les conservem millor?
0: Hi ha alguns trucs senzillets, per exemple, es conserven més temps si posem la tija en contacte amb un poquet d'aigua, com si foren flors, un poquet d'aigua, pues millor. I també quan les tallem podem fregar-les amb un poquet de llima o posar en aigua en unes gotetes de suc de llima perquè no s'oxiden ni s'ennegrisquen si se'ns queden més presentables.
1: Les carxofes tenen fama de ser un poquet complicades de cuinar, no? No sé si és cert.
0: Bueno, jo crec que són un poquet, és un poquet la fama, no? Però són prou versàtils. Es poden preparar a la planxa, al forn, en paelles, en guisats, en cremes o fins i tot cruetes, que tallades molt finetes en amanida també estan molt bones. El més important és no coure-les en excés, no passar-se de cocció, perquè així pues, poden mantindre la seva textura i el seu sabor característic.
1: I com sempre, ja deia jo, avançava a l'inici de la secció, ens portes alguna recepta, no?
0: Sí, una senzilleta. A veure, vos proposo unes carxofes amb ou escaldat, pernil i vinagreta de mandarina. Una recepta molt sabrosa i perfecta per aprofitar ara la temporada. Necessitarem 6 carxofes, 40 grans de pernil en dadets, 2 grans d'all, 2 ous, julivert fresc, oli d'oliva, el suc de mitja llima, 100 ml de vinagre de vi blanc, 40 grams d'ametlles fregides i una mandarina.
1: Vale. I com la prepararíem? No sé si és complicada.
0: Res, anem a veure. Primer, preparem una vinagreta amb les ametlles picadetes, oli d'oliva, el suc i la ralladura de la mandarina. Després netegem les carxofes, les tallem i les reservem en aigua en llima perquè això no s'oxiden. Les marquem en una paella, en un poc d'oli i afegim l'all i el pernil fins que es queden doradets. I mentrestant preparem els ous escaldats. Finalment, servim les carxofes, col·loquem l'ou per damunt i acabem el plat a la vinagreta de mandarina. Mira, se'm fa la boca aigua.
1: Sí, té molt, molt bona pinta. Sí, la farem. Tens alguna última recomanació per als nostres oients?
0: No, res més que no li tinguem por a la carxofa, que és més fàcil de preparar del que sembla, i és una verdura super saludable, econòmica, versàtil i això, de molt propet.
1: Exactament. Doncs, mami, moltíssimes gràcies i ens escoltem la pròxima setmana.
0: Moltes gràcies a tots.
1: Adéu.
0: Adéu.
2: Cooperativa es estar comprometidos con las personas. Por eso, desde Consum, nos preocupamos porque nuestros clientes puedan formarse e informarse a través de la revista Entre Nosotros y su versión digital entrenosotros.consum.es, así como nuestras redes sociales. Porque cuando todos juntos actuamos pensando en las personas, nos damos cuenta de que juntos es

0: Les 2 i 53 minuts en estos moments en Comunitat Valenciana en la Onda. Els proposem ara que imaginen per un moment canviar les aules universitàries per l'encant d'un centre històric centenari. Canviar la rutina diària per un gens en blanc en ple cor de la comarca Utiel-Requena. Això és, en essència, la beca Pedro Marco, una de les iniciatives culturals més singulars i estimulants del nostre panorama artístic autonòmic. Una proposta que demostra com l'art emergent i la història poden donar-se la mà per a crear una cosa verdaderament única. Ens ho conta des de Requena, Dani Rodrigo.
1: Nascuda de l'aliança entre la Universitat Politècnica de València, l'Ajuntament de Requena i el propi artista i mecenes que li dona nom, Pedro Marco, esta iniciativa no és una convocatòria a l'ús. Així no es tracta només de presentar una obra i esperar una fallada en una oficina. La màgia de la beca Pedro Marco residix en el seu concepte de residència artística. El projecte busca que els joves talents de la Facultat de Belles Arts no sols observen l'entorn, sinó que habiten en ell. El verdaderament curiós i valuós d'esta beca és l'experiència vital que oferix. El creador o creadora seleccionada fa les maletes i es trasllada a viure a una casa estudi cedida pel mateix Pedro Marco en plena villa històrica de Requena. Durant la seva estada, la vivenda es transforma en un taller obert a la inspiració. Les pedres antigues, el paisatge i la vida quotidiana del municipi

0: Mississippi es converteixen en el llenç i la matèria prima amb la qual l'artista dialoga dia a dia. És una inversió completa que transforma tant el creador com el propi projecte que desenrotja. L'artista guardonada enguany ha sigut Carmen de la Mar Andreu amb la seva proposta Les formes en el paisatge de la villa, un projecte que dialoga entre la creació plàstica i la riquesa patrimonial de la zona. Així ho explica ella mateixa.
1: El projecte que planteé tenia que veure con la relació entre el territori, la memòria i la matèria, no? Observar el paisatge de la villa de Requena com un conjunt d'elements que s'han ido relacionant entre si, pues para crear lo que hoy vemos, ¿no? Pues las piedras, las tinajas, la tierra. Al final mi idea era un poco pues aproximarme a esas lógicas materiales que han configurado la villa, pues las cuevas, pues el excavar o el construir o el almacenar las tinajas, ¿no? Y bueno, yo mi obra es, y como planteé el proyecto también era de carácter multidisciplinar, mezclando pues pintura y escultura, y más que representar de forma literal los monumentos o los espacios de Requena, pues mi proyecto partía un poco de tomar pues todos estos elementos y como punto de partida para desarrollar a partir de ahí la investigación artística.
0: No s'acaba en l'estudi. Esta residència és una plataforma de llançament per al talent universitari i que al mateix temps és un regal cultural per al municipi. En finalitzar l'estada, el resultat de tot aquest procés creatiu ix a la llum en una exposició oficial organitzada en la pròpia localitat, acompanyada més per una edició d'un catàleg. D'esta manera, els veïns i visitants poden contemplar el seu propi entorn reinterpretat a través de la mirada fresca, arriscada i poètica de les noves generacions de l'art plàstic. La beca Pedro Marco és, en definitiva, un pont perfecte entre la joventut creadora, la universitat i la memòria de les nostres terres. Una demostració que quan el mecenatge i l'art s'unixen, el patrimoni no sols es conserva, també es torna a crear.
2: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda, Begoña Perpinyà.

0: Dos i 57 minuts, Andrea Gut, perquè estem escoltant la banda sonora de Harry Potter en estos moments.
1: Que sempre és bon moment per escoltar Harry Potter, totalment. Ja ho saps tu bé. Però l'estem escoltant perquè l'escoltarem a lo gran en el Roig Arena el 2 de gener. Allí tindrem a la...
0: Hi ha concert.
1: Exactament, hi ha concert d'aquesta banda sonora, que és una de les més espectaculars de la història, en la sala de l'Auditori del Roig Arena, com diguem, el 2 de gener, un concert sinfònic que va explorar l'univers de Harry Potter, amb 30 músics que van a interpretar en directe una gran selecció, entre altres, aquesta que estem escoltant, aquesta Edwin Song, me pareix, si no m'equivoque, que és una de les més importants de...
0: Sí. Sí, sí,
1: de la seva banda sonora, que va cobrar vida i ser 2 de gener en un concert super especial en l'Auditori Roig Arena per a començar el 2027.
0: Doncs de la millor de les maneres, començar l'any nou, està el concierto d'Any Nuevo i el concert
1: de
0: la banda sonora de
1: Harry Potter en el Roig Arena, clar que sí, Harry Sinfónico es diu, i bueno, a partir del 10 d'octubre se podran adquirir 6 entrades, a més en un Nadal molt especial perquè aquest desembre s'estrena també i s'ha tan esperada i tan criticada i polèmica sèrie de Harry Potter.
0: És veritat, tu la veuràs,
1: sí, sí.
0: No?
1: Jo no sé què fer, la
0: no
1: veritat,
0: fer.
1: Perquè és com un dilema que jo crec que tenim els fans
0: perquè
1: de
0: perquè han dit que no serà molt fidel
1: saga.
0: Als llibres, o no?
1: Exactament.
0: Hi ha polèmica per
1: sí.
0: Això. Jo la vaig canviar
1: algunes coses, però bueno, jo crec que vaig a caure.
0: Podrem comparar i podrem
1: sí.
0: Veure si
1: sí, sí, perquè
0: no?
1: Les expectatives són molt altes,
0: són
1: perquè
0: altes.
1: Diuen que un capítol de la sèrie ha costat el mateix que una de les pel·lícules.
0: Una de les pel·lícules, així, eh? Sí, sí, com a dato curiós.
1: Exactament, i sí, i també com a dato curiós també hi ha polèmica en la banda sonora, perquè la farà Hans Zimmer, l'aclamat director, però diu que es va allunyar de la banda sonora que estem
0: que
1: escoltant.
0: I que és de John
1: ara.
0: Williams.
1: Exactament, així que tindrem que esperar uns mesets.
0: Mm-hmm. Doncs sí, doncs anirem descobrint-ho, ja tancant el programa, Andrea, amb una última notícia, mm-hmm. I és que València, la comunitat valenciana ja té falleres majors, on Beatriz Blanco i Julia Vizcaíno, os haverem ahir en eixa telefonada de l'alcaldessa, avui serà eixe
1: sí,
0: nomenament
1: sí,
0: al consistori, i doncs bé, les falles, la Magdalena, les fogueres, ja tenen també pues, les seues protagonistes.
1: Ja va agarrant forma.
0: 2027 sí, sí. Està ahí. Parlem de Nadal, però no està molt lluny.

la del port de Sagunt. Si el centre històric parla d'antiguitat, el port parla d'indústria. Al començament del segle XX, l'arribada de la siderúrgia va transformar per complet aquest litoral. Alts forns, fàbriques i habitatges obrers van donar forma a una ciutat nova, nascuda a la calor de l'acer. Durant dècades, el port de Sagunt va ser un dels grans motors industrials d'Espanya. Milers de treballadors van arribar atrets per l'ocupació i van crear una identitat pròpia, marcada per la cultura obrera i l'esforç col·lectiu. Avui, les antigues instal·lacions industrials conviuen amb nous espais, mentre les platges, àmplies i obertes, s'han convertit en un dels grans atractius de la zona. Així, Sagunt i el seu port formen un equilibri singular. Dues ànimes que conviuen i es complementen, perquè Sagunt no és només un lloc en el mapa. És un viatge entre segles, entre pedra i acer, entre memòria i vida. I qui la descobreix entén que així la història no es conta, es respira.

0: Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Avui en portada el problema de la vivenda, però des d'una altra perspectiva, la dels professors i les professores que aconsegueixen plaça en un municipi diferent al qual viuen i que, per tant, han de buscar casa en eixa nova destinació, topant-se, clar, amb les mil i una dificultats de la vivenda. El sindicat CESIF demana a la Generalitat que actue, proposa un pla autonòmic al respecte. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Parlem de professors, com podríem parlar de metges, per exemple. També en titulars, el compte enrere per als 2 anys de la Dana, que seran en apenes 2 setmanes, novetats del robatori del tresor de Villena o l'acte de proclamació ara mateix de les noves falleres majors de València. Al control tècnic està Jordi Andrés, així que amb el seu treball també comencem. El sindicat CESIF demana a la Conselleria d'Educació que aborde el problema de la greu precarietat residencial entre el professorat destinat fora de la seva residència habitual, és a dir, aquells professors i professores que aconsegueixen plaça en un lloc diferent a on viuen i han de gastar més en una altra vivenda, en eixe lloc diferent i de més qüestions. L'organització sindical aposta per acordar un pla autonòmic integral de vivenda i mobilitat docent. Amparo Sánchez.
2: Aseguren que en alguns casos suposa una pèrdua encoberta de poder adquisitiu perquè han d'afrontar els costos derivats davant la impossibilitat de trobar un allotjament digne i assequible. Una situació que, segons José Seco, president de CESIF Educació Comunitat Valenciana, està provocant que moltes places queden desertes.
3: Por la imposibilidad de poder alquilar o de poder alquilar a precios razonables. El colectivo docente es un colectivo que requiere de medidas

0: específicas para esa solución. Exigimos la convocatoria inmediata de una mesa técnica de negociación en el marco de la Mesa Sectorial de Educación para acordar un plan autonómico integral, tanto de vivienda como de movilidad docente.
1: La seva proposta també contempla habilitar vivendes d'ús docent en municipis rurals i en places de difícil cobertura en col·laboració amb els ajuntaments.
2: Contàvem, ara fa 24 hores que l'acampada per la vivenda d'Alacant ha quedat dissolta a iniciativa pròpia dels acampants. Es manté, però, la de València, recordem, a la plaça de l'Ajuntament de la capital valenciana. Continuen de manera indefinida i centrats, diuen, en reivindicar mesures que afavorisquen l'accés a una vivenda digna o la paralització dels desnonaments en paro.
1: Ara estan reestructurant els següents passos a donar en les seues reivindicacions i continuar reclamant canvis en matèria de vivenda a totes les administracions. Rafa Mejías, portaveu de la acampada, reitera que són necessàries solucions urgents.
3: Al final estamos aquí por vivienda, que estamos aquí porque queremos soluciones y que esperamos que venga alguien a hablar con nosotros. Que es un tema que nos afecta a todos, que no nos valen los discursos y que lo que buscamos es generar un impacto y un cambio porque la situación no puede continuar como ha sido hasta ahora. Seguimos creciendo, la gente sigue animada, sigue viniendo mucha gente a participar. Nos estamos preparando para la huelga, pero nos estamos preparando desde aquí y la acampada sigue siendo indefinida.
1: 600 tendes segueixen instal·lades en la plaça i unes 1.000 persones romanen diàriament rotant amb altres amb l'objectiu de donar continuïtat a esta mesura reivindicativa.
2: Dos setmanes queden per als dos anys de la Dana i molts dels municipis afectats per la barrancada han programat ja un seguit d'actes oficials per a commemorar i per a recordar la tragèdia. Catarroja, per exemple, reunirà este divendres 1.300 policies locals i efectius d'emergències vinguts des de tot l'estat per a condecorar-los amb una medalla pel seu treball durant els dies posteriors a la catàstrofe. Avui ha declarat davant la jutgessa de la Dana Jordi Mayor, alcalde de Cullera pel PSPP PSOE. Bona part de l'interrogatori ha girat al voltant d'aquella polèmica telefonada que Carlos Mazón li va fer durant les pitjors hores de l'emergència. Una telefonada que Mayor, segons ha relatat, pensava que era per a interessar-se per la situació de la Dana a Cullera, però que després de conèixer que l'expresident va estar en un restaurant durant tota la vesprada, l'alcalde de Cullera reconeix no saber ben bé com interpretar aquella telefonada.
4: La intención de la llamada, cuando la cojo, yo entiendo que es el presidente que me llama dentro del CECOPI, pero cuando termino la llamada yo me quedo en una sensación extraña, que dije, este hombre, si está en el CECOPI, me ha extrañado mucho que no me trasladara información.
2: També avui ha comparegut davant la magistrada Paco Teruel, alcalde de Benimodo, a la Ribera Alta, en el seu cas pel PP. Ha declarat que ell mateix va saber que hi havia risc d'ofegament passades les 3 de la vesprada del dia de la Dana. Va ser coneixedor d'això a través de la mateixa Salomé Prades, perquè Teruel va ser un dels dirigents que van rebre l'exconsellera, ara imputada, en la seva visita a Carlet, i va ser allí quan va sentir-la parlar per telèfon amb l'alcalde d'Utiel i fer referència a eixe risc d'ofegament.
5: La cridada del senyor alcalde d'Utiel, la Salomé Prades, li diu que n'hi ha perill de que n'hi hagi ofegaments. Ella, només sentir el tema que li havia comentat Ricardo Gabaldón, ella fa unes cridades i se'n va de Benimodo corregents. Allí ja no n'hi ha res més que veure per atendre les urgències que pogueren tindre. Entenc que això és la seva reacció.
2: La gestió que la Generalitat va fer de la Dana ha tornat a estar present avui al debat parlamentari de les Corts. També eixe dossier sobre presumptes irregularitats del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, i del seu entorn més proper, informe del qual es desconeix qui el va encarregar, encara que el Partit Socialista insisteix en que el va demanar el mateix PP, el partit de Pérez Llorca, Núria Moreno.
6: El síndic del PSPB, José Muñoz, ha demanat explicacions al cap del Consell sobre una presumpta corrupció urbanística que ha basat en uns documents i ha exigit la seva dimissió. Pérez Llorca diu estar tranquil.
7: Papel anónimo es este del Ayuntamiento de Finestrat. Es la nota del registro de la propiedad que dice que esa empresa es propiedad de esa finca que ha sido revalorizada por actuaciones suyas. La demostración de que hay caso con usted es que no ha sido capaz de afirmar que todo es falso.
8: Les vuelvo a invitar que si consideran que hay alguna infracción, llévenlo a los juzgados, que son ustedes los que tienen mucho interés en ello. Yo estoy completamente tranquilo.
6: El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha carregat contra l'actitud de l'expresident Carlos Mazón absent durant el debat i ha retret a PP i Vox que ho toleren. El president li ha respost, li ha retret el seu suport al govern de Pedro Sánchez.
9: No teniu la consciència tranquil·la. Una persona decent, cabal, íntegra, no donaria suport al negligent ixe que no està, que està cobrant sense vida.

0: gente a treballar i aplaudir-li les seues mentides i els seus insults a les víctimes. Ningú polític decent estaria apoyant a Pedro Sánchez a canvi de res com l'apoya vostè i el seu partit. Ningú polític decent d'esta terra que vol esta terra estaria apoyant a un senyor que es va deixar abandonats al sendemà de la dona com ha fet en el poble de Ceuta.
1: En les votacions durant el ple, el Partit Popular ha tirat avant una iniciativa sobre vivenda amb una esmena de Vox per a la implementació efectiva del principi de prioritat nacional. En canvi, els populars s'han abstingut a una altra proposta de Vox sobre la saturació dels serveis públics provocada, segons Vox, per la immigració massiva, una iniciativa que finalment ha quedat rebutjada.
2: Algo grande está a punto de pasar. En la Fundación Adecco vamos a despedir a todos los enemigos. Y tú puedes unirte. Entra en despediratodos.com.
3: Són ara mateix les 7 i 28 minuts de la vesprada. La nova renda valenciana d'inclusió entrarà en vigor dilluns que ve. Ho ha avançat el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a la sessió de control celebrada a les Corts, de la qual parlàvem fa no res. Entre les novetats de la renda valenciana d'inclusió, es tindrà en compte el nombre de persones que viuen a la llar, pagant fins a un 30% extra als que tinguin lloguer o hipoteca.
0: La modificación de la renta valenciana de inclusión que entra en vigor el próximo lunes va a poner en valor el arraigo y la vecindad con nuestro territorio a través de dos medidas. El empadronamiento durante los 3 años anteriores a la solicitud, 10 años acumulados en los últimos 30, y sobre todo quien reciba las ayudas y tenga menores a cargo deberán garantizar escolarización, asistencia. Además, va a haber otras novedades, como que sea compatible con el salario de trabajo y se refuerza el compromiso activo de la búsqueda de empleo.
3: A Alacant, els representants dels treballadors i de les treballadores dels centres especials d'ús d'APSA, que és una associació que ajuda persones amb discapacitat intel·lectual, estos representants dels treballadors i de les treballadores han lliurat quasi 2.500 signatures a la Generalitat denunciant la retallada de vora 300.000 euros en les ajudes que el govern valencià els atorga anualment. I aquesta retallada diuen que posa en risc els seus llocs de treball i, per tant, ajuda a estas personas con discapacidad intelectual. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
4: Mientras que el presupuesto es el mismo, hay que repartirlo con más centros especiales de empleo. Por eso piden una partida extraordinaria que impida el ERTE al que se van a ver abocados más de 180 trabajadores que, según la portavoz de Comisiones Obreras, Asunción Muñoz, son personas especialmente vulnerables.
5: Sobre todo para este tipo de centros, que el 90% de la plantilla son discapacidad intelectual y que quedarían fuera del circuito laboral.
4: Recortes y retrasos en las ayudas que lastran el funcionamiento de instituciones como APSA, que son sin ánimo de lucro frente a otros centros especiales respaldados por empresas. Por eso piden también una diferenciación en el reparto de las ayudas.
3: A l'extrem nord del territori hi ha malestar per la decisió de la Direcció General d'Atenció Hospitalària de la Generalitat de reduir el nombre de guàrdies als facultatius de l'Hospital Comarcal de Vinaròs. Aseguren que això anirà en detriment del servei que ofereixen. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
6: Els pacients de l'UCI, Unitat d'Hospitalització Domiciliària de Vinaròs, es veuran afectats des de l'1 de novembre. Alejandro Calvente, portaveu del Sindicat Mèdic.
7: De reducir el número de guàrdies localitzades de los facultativos de ese centro, que es un centro de difícil o muy difícil cobertura. Y todo ello sin haber dado ningún tipo de explicación y sin tener en consideración ni a los pacientes que se van a ver afectados, ni a los facultativos que también se verán afectados por la sobrecarga laboral que esto va a suponer. Y un convertir todavía más un centro precario tanto para los pacientes como para los profesionales.
6: Esta retallada afectará al servicio de otorrino, microbiología, urología y oftalmología. El sindicato elevará una queixa a la directora general del área para que revertisca la situación.
3: També a Castelló, la patronal taulellera Acer reclama mesures urgents per a frenar l'impacte de l'encariment del gas a la indústria taulellera. El sector alerta que esta escalada energètica acabarà afectant la producció i l'ocupació. Capital de la Plana, Juanjo Tobar.
8: Sí, el secretari general d'Aster, Alberto Echevarría, demana recuperar les bonificacions dels peatges energètics i estendre-les especialment al gas per a alleujar, diu, els costos de les empreses. L'escoltem.
9: Necesitamos herramientas que nos ayuden a amortiguar la escalada de costes que estamos sufriendo y que eviten que esta escalada acabe suponiendo paradas de producción y destrucción de empleo.
8: Esta petició arriba mentre la ceràmica de Castelló podrà optar a ajudes estatals i Europa estudia mesures també per a reduir el cost de les emissions. Dos vies de suport que el sector seguís de prop.
3: La Guàrdia Civil ha desmantellat a Sagunt una suposada clínica clandestina que administrava substàncies psicoactives als seus pacients sota falses promeses de curació. Onda Cero al Camp de Morvedre, Sergi Beltrán.
10: L'operació s'ha saldat amb un detingut i una dona investigada, tots dos de nacionalitat argentina, als qui s'atribueixen delictes contra la salut pública, intrusisme professional i estafa. Segons la investigació, en aquest retir se subministraven substàncies com ayahuasca, fongs al·lucinògens i psilocibina, als quals s'atribuïen propietats medicinals sense suport científic. Els responsables mancaven de titulació sanitària i cobraven fins a 500 euros per participant. La investigació ha permès detectar una altra instal·lació similar a l'Argentina vinculada a la mateixa organització. Les diligències s'han remès al Tribunal de Sagunt.
3: Avui dimecres s'ha celebrat la segona sessió de la Comissió Municipal Extraordinària posada en marxa després del robatori del Tresor de Villena. S'ha donat a conèixer que tres informes previs del robatori alertaven ja de la necessitat que el Museu de Villena comptarà amb personal de vigilància les 24 hores del dia. I l'Ajuntament de València està acollint en estos moments a l'acte oficial de proclamació de les noves falleres majors de la ciutat. Són Beatriz Blanco, de la falla Castelló-Segorbe, i Julia Vizcaíno, de la comissió Rosari Plaça Calabuig. Substitueixen en el càrrec Carmen Prades i Marta Mercader, que ara diuen adeu al seu any de regnat com a màximes representants de les falles de València. La brújula valenciana ara en mode esportiu. Eduardo Esteve, què tal?
11: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
3: En esta vesprada, precisament, que tenim Eurolliga de bàsquet femenina.
11: Sí, tenim bàsquet a les 8 i mitja a Rochalena. El campió de l'Eurolliga femenina, el Fenerbahçe, s'enfronta al València Bàsquet al primer partit d'esta competició per a les valencianes. Mentre al futbol, novetats esportives en el València. Sergi López, bona vesprada.
12: Què tal, Edu? Bona vesprada. El València ha tornat a treballar en la jornada d'avui, este matí, amb dos cares noves que se sumen a la de Copete, Umar Sadik i Fulquier, que fan treball ja amb el grup, encara que tot fa pensar que els tres no estaran a la llista d'este pròxim cap de setmana, el partit dissabte davant l'Atlètic Club, on per cert podria tornar el doble pivot al centre del camp. I és que avui ha tornat a treballar amb Guido i Pepelu al mig del camp. Veurem, per tant, qui forma la línia defensiva.
11: Gràcies, Sergi. Pel que fa al Villarreal, ressaca dolça després de la victòria a la Champions. Víctor Frank, bona vesprada.
13: I com no podia ser d'altra forma, bona vesprada, després de la gran victòria d'ahir per 3-1 davant del Nàpols, que servís per a trencar una mala ratxa en Lliga de Campions, on l'equip groguet sumava fins 12 partits consecutius sense aconseguir la victòria i que a més dona també importants esperances classificatòries per a l'equip d'Íñigo Pérez. Avui descansen, a partir de demà comencen a preparar el derbi del dissabte davant de l'Elx.
11: Gràcies, Víctor. Partit especial per a Ferniño este proper cap de setmana davant el Villarreal. Felipe Canals, bona vesprada.
14: Bona vesprada, Edu. El máximo artillero del Elche se reencuentra con uno de los clubes de su vida, el Villarreal, que le vio debutar en Primera División. Ha admitido que va a ser bonito el choque en la cerámica, hoy en sala de prensa, y ha comentado que el Villarreal puede hacer dos equipos distintos para competir con garantías en Primera División, por lo que cree que no le afectará el cansancio del partido de anoche de Champions ante el Nápoles.
11: Gràcies, Felipe. L'Hércules torna al treball amb el dubte de Iago Cantero. David Esteve, bona vesprada.
15: Bona vesprada. L'Hércules regresa hoy a los entrenamientos después de la jornada de descanso de ayer. El conjunto alicantino ya piensa la cita que tiene el próximo sábado frente al Algeciras a partir de las 9 de la noche. Un Hércules que va a disputar los próximos dos partidos como visitante. Además, Beto Compañ mira la enfermería porque Iago Cantero no ha podido trabajar hoy con el resto de sus compañeros por culpa de unas molestias.
11: Gràcies, David. Que en pendents dice partir de l'Eurolliga femenina, Fenerbahçe davant València Bàsquet al Roig Arena a les 8 i mitja.
3: Queden pendents, per tant, i tot tota la sort del món per a les nostres xiques, les nostres esportistes. Gràcies, Edu.
11: Adeu.
3: Ai. EMET ha emès oficialment un avís especial per a l'episodi de pluges fortes que esperem per al cap de setmana a tota la comunitat. La pròpia Agència Estatal de Meteorologia reconeix que encara hi ha prou incertesa perquè encara queda per al cap de setmana, però confirma, això sí, que les tempestes seran fortes i que estan més que assegurades, sobretot durant la jornada de diumenge. Tronades alimentades, a més, per vents de llevant i la temperatura encara molt calenta de la mar. Però fins aleshores, fins al cap de setmana, continuarem gaudint d'oratge estable, sol...

núvols i temperatures altes per a l'època de l'any, màximes de farà 30 graus. Així està la Comunitat Valenciana a 14 d'octubre de 2026. Més informació...